0: El sindicat USTEC podria aixecar les protestes convocades fins a final de curs si el govern accedeix a un increment salarial de 400 euros al mes. La consellera d'Educació ja ha dit al Matí de Catalunya Ràdio que no contempla anar més enllà de la pujada de sou pactada amb UGT i Comissions Obreres. Avui el sector torna a fer vaga general, la primera de les tres que hi ha convocades fins al juny. L'únic positiu per antivirus entre els 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot ja viatja mentrestant en direcció als Països Baixos. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. Creix la pressió sobre Keir Starmer perquè dimiteix després de la desfeta de les eleccions de la setmana passada. Fins a una setantena de diputats del Partit Laborista li han reclamat públicament que deixi el càrrec. Starmer, però, es mostra disposat a resistir i es compromet a posar el Regne Unit al cor d'Europa. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. I els treballadors de Nissan a Catalunya reuneixen avui per debatre sobre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO, que preveu fer fora 211 treballadors. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
1: Esports.
2: Unes 750.000 persones, segons dades oficials, celebren pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge pel Barça. Els aficionats surten massivament per acompanyar la Rua Blaugrana pel centre de la ciutat, que va durar unes 5 hores. El Girona aconsegueix sumar un punt al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani a l'últim minut. Els de Mitchell acaben empatant a un i ara tenen 2 punts de marge sobre les places de descens. I l'Espanyol fa oficial el fitxatge de Monchi com a nou director general esportiu del club.
0: I ens queda el temps. A partir del migdia, les nuvolades creixeran amb força tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu interior de les comarques de Girona, també els ports, on no es descarten tempestes localment fortes acompanyades de calamarsa.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más.
5: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
6: Una Mar FM.
7: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
8: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
9: Una Mar FM.
10: Lo mejor está aquí.
11: La mañana con más éxitos.

0: Per al teu benestar i qualitat de vida, Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com.
1: Tenemos la música perfecta para cada momento.
2: Los clásicos de siempre y los éxitos más radiados. Una Mar FM. Esto es
3: solo números.
2: Lo mejor de ayer y de hoy.

Els Flashy Ice Cream, així sonaven aquest trio de Sabadell que ens acompanyaven amb aquesta cançó. Poquet a poquet seguim avançant des d'Ona Mare FM, però amb bon ritme, amb bones cançons, i ara, i tot seguit, amb aquesta col·laboració fantàstica entre dues estrelles del pop, Madonna i Sabrina Carpenter. El seu Bring Your Love sona així de bé i el compartim amb tu des del 88.0 de la FM i també des d'onamar.net.

Els cantants més talentosos de la música actual, del pop actual, amb Bruno Mars, amb el seu I Just Might. Amb ell arrencàvem amb força i amb una boníssima cançó aquesta nova hora de música. Passen 5 minuts a les 11 del matí d'aquest dimarts, que sona així de bé i ho farà tot seguit, i en els propers minuts amb Demi Lovato versionant el clàssic I Will Survive, també una versió del Provenza amb Disco Dog. Abans li cantarem a la felicitat i ho farem amb elles, amb les Coco, i des d'aquí, com no,

0: Mestres i professors es manifesten pel centre de Barcelona per reclamar que rebaixin ràtios, més personal i pujades salarials. Segons els sindicats, la vaga té un seguiment d'un 70%, mentre que el departament el rebaixa a l'11. L'USTED reclama 400 euros mensuals d'augment per desconvocar les protestes que hi ha previstes fins a final de curs, però la consellera d'Educació de moment ho descarta. Es confirma com a positiu un dels 14 confinats espanyols a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. L'afectat presenta des d'aquesta nit passada febre i símptomes respiratoris. El seu estat és estable i no empitjora, segons el Ministeri de Sanitat. El vaixell on es va detectar el brot d'antivirus ja viatja en direcció als Països Baixos. El primer ministre britànic Keir Starmer diu que continuarà governant i que no ha activat cap procés de canvi de lideratge. Starmer busca aturar la crisi interna desencadenada per 78 diputats del Partit Laborista que li demanen que dimiteixi davant de la debacle electoral a les eleccions de la setmana passada. El Parlament israelià aprova de matinada una llei específica per condemnar a mort els palestins detinguts per l'atemptat del 7 d'octubre del 2023. Es crearà un tribunal especial amb magistrats civils i militars que jutjarà les més de 300 persones que estan en presó provisional. El fiscal afirma que la família Pujol ha amagat sumes milionàries de diners a Andorra durant dècades i ha desvinculat el cas de la guerra bruta contra l'independentisme. Fernando Bermejo defensa aquest matí el seu informe final en aquesta darrera setmana de judici contra els fills de l'expresident Pujol. I la família d'Helena Jubany demana 26 anys de presó per a Santiago La Iglesia per l'assassinat i detenció il·legal de la jove mataronina al desembre del 2001 a Sabadell. L'advocat Benet Salellas ha fet arribar aquest matí l'escrit d'acusació després que s'ha acabat la instrucció de la causa. Joan Manuel Serrat és el nou Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. La institució ha destacat les més de 5 dècades de trajectòria en un lloc preferent de la història cultural amb les seves aportacions a la cançó d'autor, la poesia i el compromís social. I avui arrenca el Festival de Canes, on el cinema català serà un dels grans protagonistes amb una quinzena de títols. La inauguració serà aquesta nit amb una gala on també s'entregarà la Palma d'Or honorífica al director Peter Jackson.
1: Esports. Hores després de celebrar el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, el primer equip del Barça torna aquest migdia als entrenaments per preparar el partit de Lliga de demà al camp de l'Alavés. Ahir unes 750.000 persones van sortir als carrers per acompanyar la Rua Blaugrana. Avui comença la 36a jornada de Lliga amb 3 partits, Celta, Llevant, Betis, Elx i Osasuna, Atlètic de Madrid. Ahir, en l'últim partit que tancava la 35a jornada, el Girona va esgarrapar un punt del camp del Rayo, amb un gol d'Estuani en l'últim minut. I avui també comença la 31a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb el duel català entre el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa.
0: I el temps, la inestabilitat s'accentua aquesta tarda, nuvolades en creixement a tota la serra prelitoral, Catalunya central, Pirineu i interior de les comarques de Girona, també als ports, on no es descarten tempestes localment intenses acompanyades de calamar-se. De cara al vespre, el ruixat s'estendrà gairebé arreu, però sempre amb irregularitat.
2: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià, 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: Hola familia, espero que estén muy bien. Soy Sofía Reyes.
7: Nosotros somos Durán.
8: Somos Mau y Ricky.
9: Hola amigos, soy Manuel Carrasco.
10: Aquí están todos los artistas que te gustan.
11: Una Mar FM.

0: Digamos que és el nou senzill del colombià Juanes i és una de les cançons que incloem dins de la teva sintonia, dins de la teva programació musical preferida, la que t'oferim des de sempre, cada dia, cada minut, cada segon, des d'Ona Mar FM. On anar? Ens muntem a la bicicleta.
1: Los éxitos que van contigo.
0: Comencem a pedalejar amb bon ritme i ho fem també amb la música dels Blaumut. Els nostres peus, però també les nostres orelles. Tot seguit amb Blaumut, bicicletes.

0: Mundiauto, el centro comercial del vehículo de ocasión, ha ampliado su stock. Más de 1000 coches disponibles que podrás ver y comparar in situ. Instalaciones renovadas. 148.000 personas ya han comprado coche en Mundiauto, en el Prat de Llobregat. Póntelo fácil y sé tú la próxima. Mundiauto.com.
1: ¿Aún no nos escuchas? Entra en onamar.net y disfruta de la mejor música. Onamar FM, siempre contigo.
2: A Conforam a Badalona segueixen celebrant la reobertura de la seva nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% amb milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Acosta't i descobreix una nova botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita i a preus molt, però molt especials. Nou Conforam a Badalona, al Parc Comercial Montigalà, la teva nova casa. I així seguim, des d'Ona Man FM, des del 88.0, la ràdio dels èxits que gaudeixes un rere l'altre. Per exemple, aquesta versió del clàssic Upside Down, amb Jaden Boysen, que ens faran ballar des de la teva sintonia preferida. Per cert, 23 graus de temperatura. A hores d'ara a la ciutat de Badalona, la cosa es posa una mica gris, ennuvolada. Estarem pendents per si arriba la pluja en algun moment al llarg del dia.

de rumberos ens posem amb el to festiu gairebé sempre dels tiets i els Estopa. Junts ens portaven aquesta cançó titulada Camila. I que bé que sona, eh? I que bé que sonen totes les cançons que t'oferim des d'aquí, des d'Ona Mar FM, amb Sofia and the Giants i Purple Disco Machine, el seu pare d'ahir, també Stephen Rojo i el Turns the Light Off. Però abans, recordem un gran clàssic de Celtas Cortos. Ens quedem amb una data, un 20 d'abril de l'any 90.

0: T'imagines gaudir de l'autèntica cuina mediterrània davant del mar? En un espai inspirat a l'univers de Gaudí. A El Tribut vivim la gastronomia com una experiència immersiva. Cuina catalana amb personalitat. Arrossos com el de bacallà amb calçots a la brasa i romesco. Productes de primera qualitat. Ens trobaràs al moll de Gregal del Port Olímpic de Barcelona. Al balcó gastronòmic. Cuina oberta tot el dia. I 2 hores d'aparcament gratuït. Reserva ara a eltribut.com. Vine a viure-ho.
1: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
2: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Aquí y ahora, Onamar FM. Te ponemos lo más top.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
0: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Onamar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

Coneix el Badiu, restaurants de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge, ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge, de 1 de la tarda a 10 de la nit, ininterrompudament. Dues hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant el Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: Vols gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar l'espert. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tos i Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com. Fronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Fronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat d'Aquadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que hasta descubrí.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
2: Llámanos
1: y anúnciate ahora.
3: Una Mar FM.
4: Te ponemos todo lo que te gusta. Solo éxitos.
5: Una Mar FM.
3: La radio que marca la diferencia.

0: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Onamar FM. Onamar FM.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bon Amor FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases. Ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí, telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.

0: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
1: Conoce El Badiu, restaurante de cocina mediterránea con toques de cocina catalana. Menú de mediodía de lunes a domingo, ideal para comidas de negocio y celebraciones. Cocina abierta de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche, ininterrumpidamente. 2 horas de aparcamiento gratuito en nuestro parking. Restaurante El Badiu, ubicado en el Hotel Badalona Tower. Avenida Navarra 6, Badalona. Reservas al 686-51-63-10.
2: Una más.

0: Son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fàbregas.info.
4: Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
5: Una Mar FM.

0: paramos.
1: Una Mar FM.
2: Gran inauguració de Tardeo Superhits 80s 90s. Vine a recordar i ballar amb nosaltres la millor música dels 80s i 90s de la mà de DJ Pascali. Proper diumenge, 17 de maig, des de les 5 de la tarda i fins a les 11, a Sala Estraperlo, carrer Isidre Nonell 9, Can Ribó, Badalona. Aconsegueix la teva anticipada a estraperlo.club, perquè els diumenges ja no seran avorrits.